0: Bad Bunny está de gira por Madrid. Y a pesar del machismo y la cosificación que supone la selección, como si fuese un casting de chicas bellísimas con cuerpos normativísimos para subirse a su casita VIP durante el concierto, su comportamiento está siendo defendido por voces feministas que, de no ser el reggaetonero de moda, pondrían el grito en el cielo. Igual que lo que sucede con los últimos casos de corrupción que rodean al PSOE, Ábalos, Zapatero, Leire, o los que afectan al PP, Montoro, la pareja de Ayuso, la Kitchen. Si roban los míos, siempre es menos grave. Si los míos malversan fondos públicos, por algo será. Es la ley de la paja en el ojo ajeno. Y seguirla sin cuestionarla nos convierte en fanáticos y en peores ciudadanos. Se debe a la incomodidad que nos produce asumir como ciertas algunas noticias, porque cuestionan nuestras adhesiones. Paseaba por la Feria del Libro, Juan Ramón y bajo un sol de justicia echaba de menos la lluvia. Ese viejo ejemplo manido, aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, de que el periodismo no consiste en dar voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, sino que consiste en sacar la mano por la ventana para comprobarlo. Aunque quien te diga que está lloviendo sea tu familiar más cercano, tu amigo o tu influencer de cabecera. Tenemos que estar alerta porque todos, absolutamente todos, podemos caer en el sectarismo. Y no se trata de no tener simpatías o cariños por algo o alguien, sino de intentar ser honestos. O más bien ecuánimes, es decir, no dejarnos perturbar por los extremos, actuar con serenidad y con justicia. O intentar tomar decisiones o dar opiniones sin dejarnos llevar por favoritismos, sesgos o pasiones. No es de fiar, tiene amigos de derechas, dijo hace poco de mí una tertuliana. Estaba absolutamente convencida de su argumento, pero no es su culpa, son sus prejuicios. Esos que le impiden abrir la cortina y sacar la mano por la ventana para ver si cae agua del cielo o no. Pero es que para algunos siempre será más cómodo aislarse en su casita, aunque eso, en sí mismo, suponga una contradicción. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Ya a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias más cercanas, las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informatius.
3: Falta un quart d'hora per les 8. Aena justifica l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, la necessitat d'adaptar les instal·lacions a les noves normatives europees en matèria de seguretat. L'ens aeroportuari nega que hi hagi voluntat d'ampliar la capacitat operativa. Tot això el mateix dia que el Parlament es posiciona en contra del projecte. Avui és dimecres 3 de juny. Lucía Gómez és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Les educadores de 03 surten al carrer.
4: 500 persones es manifesten a Palma per reclamar un conveni autonòmic pel sector. Anuncien, a més, una jornada de vaga pel 16 de juny. Una vegada la prevista per ahir es va haver de postposar per motius burocràtics.
3: Cort ja té permís per entrar a l'antiga presó.
4: El jutge autoritza el desallotjament forçós de les instal·lacions on encara hi viurien unes 80 persones. L'edat exacta es podria decidir demà en una reunió extraordinària amb delegació del govern, però el Batlle ja adverteix que s'executarà aquest mateix mes.
3: I en els esports?
4: Les mallorquines Catacoll, Patri Guijarro i Lucía Corrales confien que Son Moix estigui ple pel partit de divendres de classificació pel Mundial de 2027 contra Anglaterra. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa.
3: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols sense descartar alguna precipitació dèbil i ocasional al nord de Mallorca, tendint durant l'hora baixa a ser poc ennigulat. Les temperatures avui baixen més notablement al nord de Mallorca i a Menorca, amb màximes que se queden als 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Mahó. Per altra banda, bufa vent moderat de tramuntana amb algun interval fort, tendint durant l'hora baixa a fluix de direcció variable amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
3: Ara mateix tenim 23 graus a Formentera i Eivissa, 22 a Palma i a Mahó. I anem a saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
6: Bon dia. En aquest moment continuem amb un bucat de trànsit lent i petites retencions a la via de cintura en sentit Andratx, des de Campblau fins a la sortida de Sóller, a l'autopista Nica en sentit Palma, també en el tram Compres entre Binissalem i Consell. També tenim a l'arribada de la carretera de Manacor fins a Palma, el segon cinturó a l'arribada de la rotonda del Coll d'en Rabassa i a l'autopista Llummallor en sentit Palma, a l'altura del polígon de Sanoms. Això és tot per ara. Bon dia.
3: Aena nega rotundament que el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa tingui com a objectiu ampliar la capacitat de passatgers. Segons el gestor aeroportuari, la reforma és necessària per motius de seguretat. Aina Escandell, bon dia.
4: Bon dia. Un dels detalls que més alarma ha despertat a l'illa és que el nombre de portes d'embarcament passarà de 17 a 32. Segons Aena, això es deu a que els turistes que han de passar per la duana han augmentat des del Brexit. Per tant, es crearà un espai per a viatgers de fora de l'espai Schengen amb portes d'embarcament prou. Pròpies amb tot, asseguren que la capacitat es mantindrà en els 10 milions de passatgers. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
7: Pues no estamos haciendo modificaciones sobre la zona, digamos, de estacionamiento de aeronaves. No estamos haciendo modificaciones sobre las calles de rodaje y sobre la pista, que al final es lo que nos da lugar a los aviones que puedan llegar. Por eso digo que no va enfocado a un cambio en la capacidad.
4: A banda, també es faran noves passarel·les d'accés a l'avió amb portes ja existents i s'agruparan i s'afegiran dues portes més per a vols interilles per facilitar-ne la comunicació.
3: Aquest projecte ha estat ben present al ple del Parlament. La cambra reprovava amb els vots de PP i Més per Mallorca el ministre de Transports, Òscar Puente, i el president d'Aena precisament per aquest projecte. Jaume Vinyes, bon dia.
8: Bon dia. El PSIP hi ha votat en contra, però s'ha manifestat en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. De fet, tots els grups Mancovox hi estan en desacord i han instat a paralitzar el projecte. Escoltam el president del Consell d'Eivissa i diputat, Vicent Marí, i el diputat socialista, Àlex Pitaluga.
9: La veritat és que ens ha sorprès aquest macroprojecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que m'ho hem enterat per la premsa. Eivissa, en aquests moments, no necessita més zones comercials, més portes d'embarc.
10: El Partit Popular ha presentat aquesta PNL perquè ara vol fer oposició al govern de l'Estat i per això se ha manifestat en contra, però realment ells no estan fent mesures de contenció reals.
8: En el marc de la mateixa proposta, la cambra ha aprovat per unanimitat exigir a Aena que retiri la polèmica lona publicitària que, segons el govern, vincula Mallorca amb el turisme d'accessos.
3: Precisament parlant de turisme, les entitats socials i ciutadanes preparen un estiu de mobilitzacions. Dia 26 de juliol s'ha convocat una nova manifestació contra la saturació. Asseguren que el govern no ha pres mesures davant una situació que afecta els residents i reclamen solucions urgents per la crisi residencial.
4: Les entitats ciutadanes entenen que dos anys després de la manifestació que va treure al carrer més de 25.000 persones sota el lema Mallorca no es ven, res ha canviat. Escoltam el portaveu del Banc del Temps de Sencelles, Javier Barbero, i de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas.
11: El que era fa dos anys una emergència extrema de l'habitatge, avui en dia s'ha convertit en una asfíxia quotidiana.
12: No podem assumir més turistes, no podem assumir més lloguers turístics, no podem assumir perdre més recursos per aquest model, perquè al final ens estem ofegant, no tenim recursos per arribar a final de mes, no tenim habitatges.
3: Aquest és el so de la manifestació i hora baixa per reclamar un nou conveni autonòmic a l'etapa 0 a 3. Més de 500 persones varen sortir al carrer. Faran vaga dia 16 de juny, després que la prevista per ahir, convocada a tot el país, s'ajornàs a les Balears per un defecte de forma en la tramitació.
8: Dia 8 de juny ja ha convocat una mesa per començar a negociar el nou conveni autonòmic. Després de dues plantades, la patronal ha accedit a seure's amb els sindicats educatius, després que el govern hagi anunciat que, si hi ha acord, pagarà les diferències salarials entre les educadores. Els sindicats, però, reclamen accions per del govern, escoltant Pepa Ramis de Comissions Obreres.
13: De fet, no tenen res, no tenen cap document i han d'esperar que ens presentin un document i seguir avançant en les negociacions.
3: I segona jornada d'exàmens avui de les proves d'accés a la universitat. Ahir, 4.950 alumnes començaren aquestes proves a 9 seus diferents distribuïdes per les 4 illes. La majoria, un 80%, ho fan a Mallorca.
4: Un procés d'accés que enguany té dues principals novetats. El primer, un nou sistema d'identificació dels alumnes per garantir el procés d'anonimat a l'hora de corregir. I el segon, un nou reglament que sancionarà en qualsevol ús de dispositius electrònics a dins les aules. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
14: Sobretot perquè el món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també, i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
3: 7 i 52 minuts. L'Ajuntament de Palma ja disposa d'autorització judicial per entrar a l'antiga presó i desallotjar forçosament les persones que encara hi resideixin. El batlle Jaime Martínez ha assenyalat que la voluntat de l'Ajuntament és que s'executi durant el mes de juny.
8: La data exacta es decidirà presumiblement demà en una reunió extraordinària entre Cort i Delegació de Govern per coordinar el dispositiu de seguretat. Martínez destaca que no té constància que els antics residents hagin ocupat altres edificis a la ciutat.
15: No tenim constància d'aquestes que hagi succeït a cap punt de la ciutat de Palma. Com li dic, la majoria de persones han partit de Palma i seguirem el mateix procés amb aquestes, és a dir, un seguiment de serveis socials, però també un seguiment de la policia.
8: Martínez ha explicat que el Departament d'Urbanisme ja està redactant el projecte per construir-hi a l'antiga presó 130 habitatges socials.
3: Precisament el consistori començarà a partir d'aquest mes de juny la construcció de 87 habitatges situats a un solar de Can Redó, una promoció inclosa al pla de xoc d'habitatge impulsat per l'Ajuntament i que serà destinada íntegrament al lloguer a preu limitat. A més, els empresaris d'Esborn de Ciutadella reclamen l'execució immediata de la sentència que anul·la la peatonalització de la plaça amb un escrit que han sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de les Balears el compliment immediat de la resolució i obliga l'Ajuntament a restituir l'espai al seu estat anterior i no esperar a dia de 8 de juny, quan acaba el termini, perquè el consistori interposi un recurs de cassació. I més temes, el govern central recorrerà davant el Constitucional la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears, aprovada pel Parlament Autonòmic amb els vots de PP i Vox el passat mes de març, ho ha anunciat la portavoz del govern, Elma Saiz.
16: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
3: L'executiu central segueix les mateixes passes que amb altres lleis autonòmiques similars aprovades a Aragó, Cantàbria o la Comunitat Valenciana. I parlem ara de l'atur, que es redueix en un 6,9% a les Balears en relació al mes de maig de l'any passat, fins als 23.600 desocupats. En el mateix període de temps, l'afiliació a la Seguretat Social s'ha incrementat en un 2,4%.
17: No ha posat damunt la taula.
4: Les Illes Balears superen els 650.000 afiliats a la Seguretat Social, pràcticament 50.000 més que el mes d'abril. Els sindicats alerten de la necessitat de canviar el model econòmic basat en el turisme. Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Mar, d'UGT.
17: No ha posat damunt la taula ni en marxa cap proposta o cap mesura realment transformadora i que pogués canviar el nostre model econòmic.
18: Tenim el contrast de la situació social, dels preus desbocats, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge.
4: Les patronals adverteixen de problemes de contractació. Escoltam els presidents de CAEP, Carmen Planes, i de PIMEM, Jordi Mora.
19: El tejido empresarial confía en que la incertidumbre internacional no enturbie las buenas perspectivas.
20: Estan trobant molts de problemes per poder contractar personal i encara no hem arribat a la temporada, no hem entrat a la temporada turística de ple.
3: Més coses, el govern balear no assistirà a la reunió bilateral amb el Ministeri d'Hisenda pel nou sistema de finançament autonòmic, ho ha dit el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, després que el ministre Arcadi Espanya hagi enviat una carta a totes les comunitats que formen part del règim comú per fer una ronda de reunions. El govern balear ho considera una nova cortina de fum.
21: Balears no assistirà a cap reunió bilateral, el que instam en el govern d'Espanya, en el Ministeri d'Hisenda en aquest cas, a canviar la proposta en el grup de treball i allí començar a negociar. Interpretam que és una autèntica cortina de fum.
3: Així actuaran totes les comunitats governades pel PP. Més coses, Balears rebrà enguany el major finançament per pagaments a compte de la història. En total seran 3.169 milions d'euros, un 6% més que l'any passat. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per actualitzar aquesta qüestió al sistema de finançament autonòmic. Més coses en successos. Un home de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort ofegat al calor de ses llisses a Peguera. Va ser ahir a la una de l'hora baixa. Els socorristes i banyistes el rescataren de l'aigua i l'assistiren fins que arribaren els sanitaris. S'hi desplaçaren dues ambulàncies i els efectius intentaren reanimar-lo sense èxit.
4: I també vos contam que el policia de Son Servera, que va intentar matar la seva dona, ha estat detingut a l'aeroport de Barajas. L'home va fugir a Tailàndia a finals de 2024 després de ser condemnat a 7 anys de presó per intentar estrangular la seva parella amb un fular. Abans de fugar es va llevar la pulsera antimaltractament. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
3: I acabam el bloc de successos parlant d'un incendi que ha cremat 12 hectàrees d'una finca de Binissalem. Es declarà ahir a la una i mitja del migdia i finalment va quedar extingit poques hores després. 3 minuts per les 8, per la mare d'actualitat esportiva.
0: L'Illes Balears Palma Futsal entrena avui per darrera vegada abans de l'eliminatòria dels quarts de final d'aquest dijous a Somoix de la Lliga, tot després de la victòria d'aquest dimarts per 3-4 a la pista del Manzanares. Les mallorquines Catacoll, Patri Guijarra i Lucía Corrales asseguraren als mitjans que esperen que divendres l'estadi de Somoix estigui ple pel partit de classificació al Mundial de 2027 contra la selecció d'Anglaterra. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa i posteriorment a Islàndia, si vol assegurar-se la primera plaça del seu grup. Escoltam a Catacoll.
1: Bueno, revancha no, al final tenemos que ganar de 2 goles para ser primeras. Entonces este es el objetivo, meter los máximos goles posible. Primero ganar, luego meter goles. Sabemos que si ganamos de 2 goles nos ponemos primeras. Entonces ese es el objetivo, es la ambición de este equipo.
0: I un darrer punt en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera ha aconseguit la mínima als 200 metres per l'europeu de Birmingham. La de Muro mostrar una gran progressió després de guanyar amb solvència amb 22,93 segons en la memòria en el Memorial de Praga.
3: Tenim aquests darrers instants de l'informatiu per repassar el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari. Més de 1.500 migrants a Menorca ja estan en vies de regularització i protagonisme per l'inici de les proves de selectivitat amb una imatge que il·lustra un dels exàmens. Nirvis diu davant el gran dia. També està tenint, evidentment, protagonisme en Diario d'Eivissa aquest examen pel futur, el que qualifiquen aquestes proves de selectivitat, i el titular fa referència que demanen 14 anys a un home per violar a una pacient a Can Mises. Nama, periódico Eivissa, AENA justifica l'ampliació de l'aeroport amb exigències de seguretat. I la imatge de portada, en aquest cas, és per Esther Expósito e Irina Shayk, que diu enlluernen amb la seva presència a Eivissa. Última hora, Trump manté en vil les hoteleres mallorquines a Cuba i la imatge principal de la primera plana és per aquesta manifestació de les educadores de 03 que diu prenen els carrers. I acabam el repàs amb el que diu el Diari de Mallorca. El Parlament reprova el ministre Òscar Puente i el president d'AENA, Maurici Lucena, i també molt de protagonisme per a les proves de la selectivitat que començaven ahir, diu Pau amb detectors de freqüència. Han estat els grans protagonistes de la primera jornada de les 3 que durarà aquestes proves de selectivitat que acabaran demà. Amb el repàs a les portades de la premsa arribam a les 8 del dematí. Tornem amb més actualitat informativa a les 8:45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros leyendo hasta ahora todo lo rápido que podemos las más de 700 páginas del sumario del caso Leire, cuyo secreto ha levantado ya por completo el juez Pedraz para poder contarles esos indicios y pruebas que ha reunido para abrir esa investigación, recuerden, sobre una presunta trama dirigida presumiblemente a desactivar investigaciones judiciales y policiales relacionadas con los socialistas o el entorno del gobierno. Vamos a ver qué tenemos, los titulares hasta este momento. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, la UCO en ese sumario define el trabajo de la organización dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez como una que prometía, ofrecía y daba compensaciones a terceros a cambio de información sensible de causas del gobierno del PSOE. Para ello, el exsecretario de organización del partido puso a disposición infraestructura y soporte económico. Leire se presentaba como una persona con vínculos con los de arriba. La UCO también señala que Cerdán tuvo la colaboración de dos empleadas del partido, como la secretaria Cela Rodríguez o Covadonga San Pedro, que se encargaría de organizar viajes. El que fuera consejero de presidencia andaluz, Gaspar Zarrías, se encargaría de dar soporte jurídico y su empresa también pagó a la conocida como fontanera del PSOE. Clave para la UCO es el papel de la abogada de Coldo García, de Leticia de la Hoz, quien se llegó a presentar en alguna reunión como intermediaria o emisaria. Hablaba en algún momento con un investigado ofreciéndole beneficios procesales a cambio de información sobre Repsol, la UCO, en concreto Antonio Balas, o altos cargos de Hacienda. También se reunió con la empresaria Carmen Pano para que esta dejase de decir que había llevado bolsas con dinero a Ferraz. Aseguró ante ella que Ábalos y Coldo eran cabezas de turco y que había que salvarles el culo e ir contra el Dama.
0: Bueno, a partir de y media seguimos desgranando todo lo que sale de esas páginas. Justo hasta ahora, en Barcelona, el presidente del Gobierno comparece ante el Cercle de Economía. Pedro Sánchez deja claro que no va a convocar elecciones porque anuncia que la semana que viene empezarán a elaborar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sin mencionar los casos de corrupción, el presidente quiere que nadie dude de su voluntad de agotar la legislatura. Ante el empresariado catalán, anuncia que presentará los presupuestos de 2027.
4: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Renuncia a los de 2026, que también prometió presentar, pero que frenó por la guerra en Irán. Sánchez intentará tener las primeras cuentas de la legislatura cuando algunos socios le están pidiendo elecciones. El presidente mima a sus aliados, prometiendo a Esquerra y Junts avanzar en los acuerdos pendientes, financiación autonómica para este año, atribuyendo el crecimiento económico a esos pactos con independentistas y nacionalistas. Y ha respondido a Feijóo. Plantear siquiera una moción de censura con Junts es reconocer que la amnistía fue un acierto.
0: Gracias. Bueno, pues eso, mientras continúa el juicio a su hermano David, hoy un mando de la UCO, de la Guardia Civil, que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y en su posterior análisis ha asegurado que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios no parte de cultura, sino que para él partió de un nivel superior, señalando al expresidente de la institución, a Miguel Ángel Gallardo, que también está imputado en esta causa. En este marco, el PP, que en lo político se baja de la porque dice que no van a ir a Waterloo, anuncia nuevas comparecencias en la Comisión Coldo del Congreso. Llaman a declarar a Leire Díez de nuevo y a un presidente autonómico, Alicia García.
5: Repetirá Salvador Illa. Tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña en las elecciones autonómicas.
0: Eso, mientras los populares hoy han anunciado el pacto con Vox para Castilla y León, el presidente de la Junta en Funciones y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que asume el concepto de prioridad nacional de los de Abascal para el reparto de ayudas públicas, incluido en su pacto de gobierno con Vox, aunque condicionado, aseguran, a que sea legal. Del exterior suben los decibelios, tanto en la guerra de Ucrania, con la respuesta ucraniana a los ataques rusos de ayer, como en Próximo Oriente, con Irán y Estados Unidos emitiendo mensajes contradictorios sobre las negociaciones de paz, mientras intercambian también ataques en el terreno. El más grave ha sido en Kuwait, donde se han producido heridas importantes, ha causado heridas a 63 personas, importantes daños materiales, además de un fallecido. Todo esto, ¿cómo está impactando los mercados? Vamos a saberlo en la Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bolsas europeas que cotizan en rojo, con caídas en general ligeras tras ese aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán y el consecuente ascenso del petróleo. El repunte del crudo Brent llega al 2% y se acerca a los 98 dólares por barril. La única que se salva, la única en verde ahora mismo, es el IBEX 35. El selectivo español gana ese 0,2% gracias al impulso de Inditex. La compañía textil, de especial peso dentro del índice, se dispara casi un 4% tras publicar resultados con beneficios en el primer trimestre del año de 1.375 millones de euros.
0: Ya ven, un día de muchas noticias, pero Inma Rosa Perarno, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra. Empezando con una última hora, la Audiencia de Valencia acepta que el expresidente Carlos Mazón se persone en la causa de la DAN. Aurora Moncholi, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según el auto, de otro modo se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne, actividad que podría tener trascendencia inculpatoria futura en función del resultado de algunas diligencias. La defensa de Mazón acaba de reaccionar. Aseguran un comunicado que analizarán detenidamente la causa y valorarán la interposición de recursos o incluso la impugnación de las diligencias que dicen hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectado indebidamente a derechos fundamentales. Ahora la jueza de Catarrocha deberá decidir si mantiene o no la citación del expresidente como testigo.
7: La mañana nos deja también un terrible accidente de tráfico en Guipúzcoa, en el que han muerto 5 policías forales de Navarra. Su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna en la autopista AP8 en el Goibar. Borja Gutiérrez.
9: Se trata del accidente de tráfico con más víctimas mortales registrado en Guipúzcoa en lo que va de siglo. Las víctimas son los ocupantes de la furgoneta, todos ellos policías forales navarros, que se dirigían a la localidad vizcaína de Yurreta a probar diversos materiales invitados por la Ertzaintza. El siniestro ha tenido lugar sobre las 9:15 de la mañana. Al parecer la furgoneta ha quedado cruzada en la calzada y el camión que iba detrás ha chocado brutalmente contra ella. Como consecuencia de las heridas sufridas, los 5 agentes han perdido la vida prácticamente en el acto. El conductor del camión ha resultado herido. Tras el accidente, la vía ha quedado cortada totalmente, generándose importantes retenciones. Ahora mismo sigue siendo complicado circular por ese punto, pero ya se ha reabierto al menos un carril dirección San Sebastián.
7: Es el último accidente de una semana negra desde el lunes. Al menos 20 personas han muerto en la carretera. Y hasta ahora también estamos muy pendientes del incendio que se declaró ayer por la tarde en Murcia, que ha calcinado más de 170 hectáreas. Acabamos de saber que el fuego ha quedado perimetrado. Daniel Jiménez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La principal preocupación se concentra en un frente de unos 300 metros situado en una zona escarpada próxima a la cresta del Gallo, donde trabajan de forma coordinada brigadas forestales, medios aéreos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Manuel Páez es el director de extinción.
11: Los conatos o esas pequeñas reproducciones que se nos producen son atendidas de manera inmediata. Por eso mantenemos en el aire una coordinación aérea que ahora mismo tiene libertad para dirigir cualquiera de los recursos aéreos a la vista de un conato hacia ese punto, para dar una atención inmediata.
10: Han ardido cerca de 180 hectáreas, pero la evolución es favorable. Cerca de 500 efectivos continúan trabajando para evitar que se reactive el fuego.
7: Y nos quedamos en Murcia porque la princesa Leonor ha recibido este mediodía la medalla de oro de la región y otras 2 distinciones tras completar su formación en la Academia del Aire del Espacio de San Javier. Siguiendo los actos, Javier Carrión.
12: La princesa de Asturias ha recibido en Murcia la máxima distinción de la comunidad autónoma. En su discurso de agradecimiento, la heredera ha reconocido que su formación en la Academia General del Aire le ha ampliado su forma de ver el compañerismo.
13: Porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero.
12: Palabras en una ceremonia en el Palacio de San Esteban, arropada por sus compañeros de promoción en la Academia de San Javier, localidad donde Leonor ha recibido el cariño de los vecinos. El ayuntamiento la ha nombrado hija adoptiva y le ha otorgado la medalla de oro, reconocimiento que la heredera ha recibido también de la Asamblea Regional. Ha sido el primer miembro de la familia real en firmar en su libro de oro.
0: En los deportes, Leo Messi es el nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes 2026. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: El jugador argentino, 38 años, afrontará estos días su sexto mundial con la albiceleste y además defendiendo el título conseguido en Qatar hace 4 años. Es el nuevo Princesa de Asturias de los deportes. Oviedo, Roberto Caubilla, muy buenas.
15: Muy buenas tardes. Era uno de los premios que le quedaba por ganar porque el astro argentino lo ha ganado todo. Es el futbolista más exitoso de la historia. En unos días le veremos defendiendo el título del mundial y en octubre en Oviedo recogiendo ese galardón en el Teatro Campo Amor. Además de su trayectoria trayectoria, su perfil bajo, su humildad y su labor social en apoyo a los niños más desfavorecidos, aprovechando su foco mediático, ha sido lo que más ha convencido al jurado. Leo Messi, tras conocer el premio de los deportes, aún quedan dos más por resolver en esta edición: Letras y Concordia.
14: Gracias. Messi estará en el Mundial y va a disputar la Copa del Mundo contra España también, que mañana tiene el penúltimo amistoso, el último en España antes de viajar a Estados Unidos. Hoy se ha reincorporado en los entrenamientos el jugador del Arsenal, Mikel Merino. Amistoso la masculina mañana jueves, el partido oficial de la femenina el viernes en Palma de Mallorca ante Inglaterra.
0: Más ahí media, ahora se quedan con nuestros compañeros de los centros territoriales.
16: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
15: Molt bon dia. Dues i deu, Melià Hotels segueix les passes d'Iberostar i deixa d'operar 15 hotels a Cuba. Això després de l'ultimàtum del govern dels Estats Units, que donava com a data límit el 5 de juny per començar a sancionar empreses estrangeres que operin a l'illa en relació amb el conglomerat militar del país. La cadena assegura que l'impacte econòmic serà mínim perquè la gran majoria d'aquests establiments ja estaven tancats per problemes de combustible i la baixa demanda turística a l'illa. Avui és dimecres 3 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. La guerra alenteix les reserves.
17: Així ho amb la Federació Hotelera de Mallorca, que reconeix també que algunes agències de viatges estan rebaixant preus, si bé ho atribueix a campanyes agressives puntuals.
15: El bisbe de Mallorca reclama un desallotjament esglaonat.
17: De l'antiga presó de Palma, Sebastià Taltavull assegura que l'església estaria disposada a oferir allotjament al prop del centenar de persones que encara hi viuen, però que no ho poden fer de cop.
15: I en els esports?
17: Tercer dia de concentració de la selecció espanyola femenina de futbol per preparar el decisius per partits de classificació pel Mundial contra Anglaterra i Islàndia. La portera titular, Cata Coll, confia que divendres l'estadi de Somoja estigui ple pel partit contra les britàniques.
15: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
18: Bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears anirà disminuint la nuvolositat fins que dà el cel poc ennuvolat. Les temperatures avui baixen més notablement al nord de Mallorca i a Menorca. Se queden les màximes als 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Maó. Demà dijous, temps estable i les temperatures diurnes pujaran a Menorca i al nord de Mallorca i es mantindran sense canvis o baixaran a la resta de l'arxipèlag. Se preveuen màximes de 27 graus a Maó, 26 a Palma i Eivissa, 25 a Formentera. És una informació d'EMET.
15: Com dèiem, Melià Hotels deixa d'operar 15 establiments a Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units fins al 5 de juny per sancionar empreses estrangeres que operin a l'illa en relació amb el conglomerat militar del país. La cadena afirma en un comunicat que l'impacte econòmic serà mínim perquè la gran majoria d'aquests hotels ja els té tancats per problemes energètics i de caiguda de la demanda turística. Melià suma així a la decisió d'Iberostar, l'altra hotelera mallorquina, que també ha abandonat l'illa caribenya deixant d'operar 12 hotels vinculats a la cadena Gaviota, filial del conglomerat militar.
17: I en aquest context, el govern ha mostrat la seva preocupació per la situació de les empreses hoteleres mallorquines a Cuba i els hi dona recolzament. El conseller de Turisme és Jaume Boussà.
19: Màxim reconeixement i també màxima predisposició a ajudar el que puguem. No? Ara, tot i cert, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà.
17: El conseller també s'ha referit a les obres d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. No dona credibilitat en aquest sentit a les explicacions d'AENA que la relaciona amb la necessitat d'adaptar les instal·lacions a les noves normatives de seguretat. Boussà insisteix que la reforma suposarà l'arribada de més viatgers.
19: Està més que avalat que l'ampliació és per augmentar els vols i la gent que mos visita. Per tant, demanaríem una mica més d'empatia a AENA.
17: AENA ha confirmat a Ràdio Nacional que aquesta nit retirarà la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que, segons el govern, vincula Mallorca amb el turisme d'accessos.
15: I en l'inici de la temporada turística, algunes destinacions espanyoles han començat a baixar preus davant la frenada de les reserves per aquest estiu. La Federació Hotelera de Mallorca reconeix la ralentització, però limita les rebaixes a campanyes agressives d'algunes agències de viatges. Paula Bendito, bon dia.
20: Bon dia. Baixada de preus per viatjar en plena temporada a les Balears, inèdit des de la pandèmia. És el que assegura una de les grans agències de viatge a línia. Beatriz Oficialdegui és la directora de màrqueting de Destinia.
1: En Tenerife y en Mallorca sí que vemos bajadas más pronunciadas, hablamos de entre 100 y 300 euros menos por la misma reserva que el año pasado.
20: Mentre destinacions competidores com Turquia o Dominicana augmenten preus, Menorca o Mallorca ofereixen rebaixes de dos dígits per evitar el que ja va passar l'any passat, quan el principal mercat emissor, l'alemany, va caure de juny a setembre fugint de la calor i la saturació.
1: Es el miedo a que pase lo del año pasado, entonces se han bajado un poco los precios y se han puesto a un nivel bastante razonable.
20: La guerra a l'Orient Mitjà i la preocupació pel combustible dels avions ha alentit les reserves. Els hotelers ho reconeixen. Maria José Guilós, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
21: Famílies o joves estan tenint un comportament una mica més lent o més cautelós a l'hora de reservar.
20: Però descarten cap baixada de preus, llevat d'alguna campanya agressiva per part d'alguna agència de viatges per estimular les vendes.
21: Mallorca i els establiments hotelers que estan adherits a la federació estan fent una competició per preu.
20: Tot i que els britànics aposten cada vegada més per casa seva, la plataforma Airbnb ha augmentat un 11% dels britànics que cerquen en el seu país. I els alemanys continuen estancats. El consum per família només augmentarà enguany un 0,4%, segons dades del seu Ministeri d'Economia.
21: Ets estat lastrant en determinats aspectes, però també és cert que darrere la salut, la segona qüestió a la qual dediquen els seus ingressos i els seus esforços i és prioritari són les vacances.
20: Els hotelers confien en les reserves de darrera hora per repetir un estiu, però veuen com el de l'any passat.
15: I avui, precisament, hem conegut l'índex de pressió humana a les Balears, que ha batut un nou rècord en el mes de març. En concret, segons dades de l'Ibestat, a dia 31 hi havia tot l'arxipèlag 1.520.000 persones, una xifra que supera gairebé un 10% la major registrada el mes de març de l'any passat, una mitjana que va ser d'1,37 milions de persones en el tercer mes. Això implica un repunt de pràcticament el 2% respecte al març de 2025. De mitjana, cada dia durant el mes de març d'enguany hi havia 25.000 persones més que l'any anterior. Més qüestions. El Bisbat de Mallorca demana acord que el desallotjament de l'antiga presó es faci de manera esglaonada. L'Ajuntament reuneix demà la Junta de Seguretat per procedir a executar l'ordre judicial de desnonament.
17: El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, defensa que les persones desallotjades puguin tenir una acollida personalitzada.
22: No podem rebre massivament 100 persones perquè no sabríem on posar-les, sobretot perquè hem de tenir atenció molt particular a cada un d'ells. De moment no se mos ha facilitat cap ningú per acuir. Saben de la nostra oferta, esperam la seva resposta. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acuit i serà acuit i respost.
17: Més de 120 persones se n'han anat voluntàriament des de finals del passat mes de febrer, quan Cor va començar el procés administratiu i judicial per recuperar el recinte, diu la portaveu municipal. Mercedes Celeste afegeix que ja no ho poden allargar més.
23: Aquestes persones poden ser allotjades pel bisbat o perquè consideri necessari i just posar els seus serveis. Però aquesta situació s'ha de posar un límit i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i per tant hem de passar a executar-ho.
17: Tot d'una que el dispositiu policial l'hagi fet fora els residents que hi quedin, l'Ajuntament tancarà els accessos amb parets perquè la presó no es pugui tornar a ocupar.
15: I la ministra d'Educació, Milagros Tolón, culpa les comunitats autònomes de la problemàtica de les ràtios i les condicions del sector d'educació infantil en l'etapa de 0 a 3 anys. Assegura que el problema no existiria si haguessin fet la seva feina i complissin la llei. Amador Bausà, bon dia.
24: Bon dia. Ho ha expressat abans de presidir la conferència sectorial d'educació a Madrid, on hi ha assistit el conseller d'Educació, Antoni Vera. S'ha proposat la distribució de 329,2 milions d'euros a través de 6 programes de cooperació territorial.
15: El govern balear, per cert, diu que respecte a la convocatòria de vaga de les escoletes 03 per el dia 16 de juny, la Conselleria de Treball defensa que s'hagués de posposar la jornada prevista per ahir per un defecte de forma en la tramitació.
24: La consellera, Catalina Cabré, assegura que els docents tenen tot el dret del món de mobilitzar-se mentre es negocia una solució al conflicte laboral i que el govern està molt pendent de les seves reivindicacions.
25: Hi ha mesures com, per exemple, una vaga que han de complir uns requisits i s'han de complir. I a nosaltres ja ens sap greu, però hi ha un decret que t'imposa els requisits que s'han de complir, no, Òrbera? Llevat d'això, poden fer, només faltaria totes les reivindicacions que vulguin. De fet, nosaltres les estem escoltant i moltíssim.
24: Això després que ahir, hora baixa, més de 500 persones sortissin al carrer per reclamar un nou conveni autonòmic a l'etapa 03. Dia 8 de juny hi ha convocada una mesa per començar a negociar el nou conveni autonòmic. Després de dues plantades, la patronal ha accedit a seure-se amb els sindicats educatius després que el govern hagi anunciat que si hi ha acord, pagarà les diferències salarials entre les educadores. Els sindicats, però, reclamen accions per part del govern. Escoltam Pepa Rambis, de Comissions Obreres.
2: De fet, no tenen res, no tenen cap document i han d'esperar que els presentin un document i seguir avançant en les negociacions.
3: I més coses, el govern destinarà 420.000 euros al foment de la redacció o renovació de plans d'igualtat dins les empreses. Hi haurà, a més, una partida específica per fomentar la implantació de mesures previstes a la Llei Balear de Conciliació.
20: Actualment hi ha 637 empreses que han registrat plans d'igualtat a les illes. Molts d'aquests s'han d'actualitzar enguany i les empreses afectades podran acollir-se a aquest paquet d'ajudes. També ho podran fer les que no entenguin i en vulguin tenir. La directora general de Conciliació, Margalida Darder, ha explicat els detalls de la convocatòria.
4: Cada empresa pot dotar-se fins a un topall de 14.000 euros si suma el programa que va dirigit en els plans d'igualtat i suma el programa dirigit a l'implementació de mesures de conciliació. Té una vigència d'aquests pràcticament 10 mesos, és a dir, les despeses de 10 mesos.
20: La consellera Catalina Cabré ha assegurat que pràcticament el 100% de les empreses que per llei estan obligades a tenir un plan d'igualtat ja el tenen.
3: I després d'un cap de setmana on han arribat a Formentera més de 250 migrants en pastera, la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha demanat més recursos al govern central. Ho ha fet en una visita a l'illa, aprofitant que s'hi celebrava una conferència sectorial de serveis socials on s'han aprovat altres mesures, com ara ajudes a ajuntaments per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ignasi Gras.
5: Aquest dimecres s'ha reunit la Conferència Sectorial de Serveis Socials Balears a Formentera just després d'un cap de setmana on han arribat a l'illa 15 embarcacions amb 236 persones a bord, dels quals 17 eren menors. La reunió ha estat presidida per la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, que s'ha referit a l'assumpte i ha culpat directament al govern central espanyol de no tenir una política migratòria realista.
6: Però lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que no llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real i eficaz que acabe con esta crisis humanitària, no?
5: Recentment, el govern balear ha fet una aportació extraordinària de fins a 4,1 milions d'euros a Formentera per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi migratòria. Maria Cristina Costa, consellera de Benestar Social del Consell de Formentera, demana però més solucions.
8: El que demanam és que es comencin a fer uns números realistes. L'Estat sap els menors que arriben, sap els migrants que arriben, saben també que les forces de seguretat demanen més personal, que Formentera siga un puesto de primera instància, si no m'equivoco, és el que demanaven, perquè ara mateix no hi ha tots els serveis necessaris, i això és el que demanam, que es posin més medis, perquè si no, no podem fer front a tot això.
5: A banda de la qüestió migratòria, la conferència sectorial també ha servit per aprovar noves ajudes en ajuntaments per pal·liar els efectes de la guerra d'Orient Mitjà i posar en marxa un nou projecte per fer front a l'exclusió residencial de persones grans que encara són autònomes en habitatges que no són residències, però que compten amb serveis sociosanitaris.
3: En tribunals hem de parlar de diversos casos. Precisament avui jutgen els dos patrons d'una pastera provenient d'Algèria, interceptada a Formentera dia 1 de juny de l'any passat amb 15 persones a bord. La fiscalia demana per cada un d'ells una pena de 5 anys de presó. A més, l'acusat de violar una menor de 14 anys a Palma nega els fets i assegura que ella se li oferia.
17: El judici que va començar ahir a l'audiència provincial a la declaració de la menor a porta tancada ha continuat avui a la declaració de l'acusat. A l'interrogatori, armes trobades a la nina, però ha negat haver-hi mantingut relacions sexuals. La fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 30 anys de presó com a suposat autor de dos delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima. Segons l'escrit d'acusació, el gener del 2024 el processat vivia a la mateixa finca que la menor quan li va proposar fer una volta pel parc i allà la va violar. Dies després la va tornar a violar a casa seva. La nina està diagnosticada d'un trastorn de l'espectre autista i té reconeguda una discapacitat del 34%.
3: I també avui ha jutjat un home per fer tocaments a una dona mentre dormia a Palma.
17: La fiscalia demana una condemna de 6 anys de presó per l'acusat qui, segons l'escrit d'acusació, el gener del 2021 va convidar la víctima i una amiga seva a veure pel·lícules a casa seva i elles s'hi quedaren a dormir. Segons el fiscal, quan la víctima dormia, l'acusat va aprofitar per fer-li tocaments i masturbar-se. En despertar-se, ell va reprendre, però ell no es va aturar.
3: I precisament seguim parlant de temes relacionats amb els tribunals, perquè les Balears registren 66 delictes d'odi. Registraren durant el 2025 la majoria motivacions racistes, xenòfobes o contra el moviment LGTBI. Així es desprèn d'un informe elaborat pel Ministeri de l'Interior. Les Balears també es van cometre, tot i que amb molta menor mesura, infraccions relacionades directament contra les creences religioses per raó de gènere, islamòfobes, contra persones amb diversitat funcional i antisemites, entre altres. A l'arxipèlag es van registrar 5,3 delictes d'odi per cada 100.000 habitants, una xifra que supera la mitjana de l'estat, situada en els 4,92. I quan falten menys de 3 setmanes per a les festes de Sant Joan de Ciutadella, el dispositiu de seguretat intensifica la seva preparació. Avui ha estat el torn de la policia local, que ha realitzat una intensa sessió de formació. Enguany hi haurà a Ciutadella agents de 24 municipis diferents de les Illes. Llorenç Sallés.
7: Aquest matí hem vist la policia local fent exercicis per intervenir en grans aglomeracions de gent, per rescatar algun ferit, detenir alguna persona o fer un cordó de seguretat. És part de la preparació d'un dispositiu de seguretat que enguany serà històric. Francesc Pellicer és subinspector de la policia local de Ciutadella.
9: 450 persones de 12 organismes diferents i que tots estan baix de coordinació dels nostres propis equips de policia local.
7: La preparació s'intensificarà quan arribin els agents procedents de Mallorca i d'Eivissa, que també formaran part del dispositiu de seguretat. Enguany hi haurà policies locals de 24 municipis diferents de les Illes, un personal que té marcat en vermell sobretot 3 actes de la festa: el primer toc, el caragol d'Esborn i els jocs d'Esplà. Francesc Pellicer.
9: I per això hi posem la màxima atenció per intentar prevenir tot el que puguem prevenir, i el que no s'hagi pogut prevenir tinguem la capacitat de resposta adequada per mitigar en el mínim els danys que es puguin ocasionar.
3: I temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
24: Tercer dia de concentració de la selecció espanyola de futbol per preparar els decisius partits de classificació pel Mundial contra Anglaterra i Islàndia. La portera titular de l'equip, Cata Coy, confia que divendres l'estadi de Son Moix estigui ple pel partit contra les britàniques. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa i, posteriorment, a Islàndia si vol assegurar-se la primera plaça del seu grup.
10: La revancha no, al final tenemos que ganar de 2 goles para ser primeras. Entonces este es el objetivo, meter los máximos goles posible. Primero ganar, luego meter goles. Sabemos que si ganamos de 2 goles nos ponemos primeras. Entonces ese es el objetivo, es la ambición de este equipo.
24: La jugadora de Porto diu que aconseguir el bitllet directe pel campionat del món pot suposar el tancament perfecte per a una gran temporada.
10: Creo que ha sido un temporadón, tanto mío como de mis compañeras. Creo que hemos jugado un buen fútbol, hemos ganado todos los títulos posibles, con la selección creo que también lo hemos hecho muy bien. Ahora nos queda los últimos 2 partidos con ganas de ganarlos, de dar un buen espectáculo y poder clasificarnos para el Mundial. Entonces será que la temporada ha sido perfecta y nos podremos ir de vacaciones tranquilas.
24: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal entrena avui per darrera vegada abans de l'eliminatòria dels quarts de final d'aquest dijous a Son Moix de la Lliga, tot després de la victòria d'aquest dimarts per 3-4 a la pista del Manzanares. I un darrer apunt, en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera ha aconseguit la mínima als 200 metres per l'europeu de Birmingham. La de Muro mostra una gran progressió després de guanyar amb solvència amb 22,93 en el Memòria de Praga.
3: I avui a la cultura vos parlam d'una nova mostra a la Fundació Juan Marc.
20: Parlem de l'exposició Yves Klein, un pack d'infinit que ret homenatge a l'artista francès creador del famós color blau que du el seu cognom. Va ser un dels artistes més innovadors del segle XX, tot i que va morir amb només 34 anys. Pablo Pérez d'Ors és el director del museu.
11: Klein és un artista provocador, extremadament moderno i que abre avenides que després continuaran diferents moviments d'arte a partir dels anys 50 i 60, com són l'arte conceptual, el minimalismo, la performance también. O sea que es, de muchas maneras, diferentes, pionero.
20: Klein va residir a Espanya en 2 ocasions i aquí va començar la seva carrera artística la dècada dels anys 50. La mostra proposa un recorregut per les principals sèries de la seva trajectòria, dels els monòcroms inicials fins les antroptometries creades amb models en manera de pinzells humans o l'emblemàtica piscina de pigment blau Klein, símbol de la intensitat física i visual amb què l'artista va concebre el color. Manuel Fontana és el director del Departament d'Exposicions del Museu.
0: Él se entendía a sí mismo como un artista al que lo que le interesaba era el infinito, el vacío y lo inmaterial. Es decir, le interesaba la relación entre lo sensible, entre nuestros sentidos y nuestras experiencias, y aquello que no existe o que está cercano al vacío o que es efímero.
3: Així arribam a les 2:30. L'actualitat de les Illes torna en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.